0: Trasladada por la fuerza desde un salón de juegos hasta una vivienda situada en Molina de Segura. Durante el cautiverio de varios días ha sufrido golpes, puñaladas, quemaduras y continuas vejaciones. Una investigación que apunta a una deuda relacionada con el tráfico de drogas que habría aumentado hasta varios miles de euros. Los agentes también han registrado dos viviendas donde han intervenido cocaína, básculas de precisión y otros efectos vinculados presuntamente con la distribución de droga. La operación, que permanece abierta, ha permitido desarticular dos puntos activos de venta de estupefacientes y el principal investigado ha ingresado en prisión.
1: 3:13 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: Noticias Comunidad Valenciana.
3: Bon dia. Hasta ahora els acampats per la vivenda en la plaça de l'Ajuntament de València tenen previst llegir un manifest. Fins ara han assegurat que no tenen intenció d'anar-se'n, encara que en dos dies en eix espai que ocupen i en el que cada vegada s'instal·len més tendes de campanya, està previst que es dispare la mascleta pel 9 d'octubre. Més coses, una operació de l'Agència Tributària contra el tràfic de drogues a València s'ha saldat amb l'aprehensió de quasi una tona i mitja de pastilles de cocaïna i una persona detinguda quan es disposava a entrar en ferri en la península la procedent d'Eivissa. Que el brot de sarna declarat fa unes setmanes a Sant Vicent del Raspeig, a Alacant, deixa en l'actualitat 5 casos. En concret, hi ha confirmats 4 en usuaris d'una residència i un altre en una cuidadora externa, segons fonts de la Conselleria de Sanitat. El Servei d'Epidemiologia del Centre de Salut Pública d'Alacant ha dut a terme l'estudi per al control i ha facilitat a la residència els protocols d'actuació corresponents. Segons indiquen els experts, la sarna no és una malaltia greu, sinó que és una infecció cutània causada per un àcar microscòpic, tot i que pot resultar molesta per la picor intensa que produeix. I a Villena arrenquen avui les citacions a l'Ajuntament de polítics, professionals i representants municipals en la comissió d'investigació sobre el robatori del tresor de Villena del museu, el MUBI, el passat 27 d'agost, una de les troballes més importants de l'edat de bronze a Europa. I a València, el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, participa en la presentació del Pla de Defensa de la Costa Valenciana. Bona vesprada.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Estoy saliendo ya de casa. No, solo somos amigos. 5 minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía. Escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: de la agricultura ilicitana.
1: Más de uno. Noticias Comunidad Valenciana. Núria Moreno.
2: Els acampats per la vivenda a València no es mouran de la plaça de l'Ajuntament i temen la presència anunciada de moviments ultres. Bona vesprada. Delegació del Govern diu que està garantida la seva seguretat i que no es donen les circumstàncies per alçar-la. Esta és la notícia de portada, però hi ha més de la Comunitat Valenciana. Les contem en Onda Cero fins a les 2. El control tècnic està Isaac Sancho. L'acampada de València en defensa del dret a una vivenda digna romandrà en la plaça de l'Ajuntament el proper divendres dia del 9 d'octubre. Ho han assegurat els seus organitzadors i també la delegada del govern en la comunitat, Pilar Bernabé, qui ha comunicat a l'Ajuntament que no es donen les circumstàncies per alçar l'Amparo Sánchez.
3: Sobre la falta d'actuació de la Policia Nacional, que ha denunciat el govern municipal per a garantir la seguretat, Bernabé ha insistit que compta amb una presència permanent a la plaça i als voltants.
4: No se dan las circunstancias de seguridad, de cuestiones fundamentales de derecho constitucional de reunión, de lo que supondría levantar a la fuerza una acampada de tantas personas, no es asumible en términos de seguridad ciudadana, de orden público y de convivencia social.
3: Des de l'organització de l'acampada han reiterat que es queden i que en cas de produir-se agressions per part d'aquells que han anunciat concentracions demà dijous per a dissoldre l'acampada, es defensaran de manera pacífica.
5: Venir aquí a apoyarnos para hacer realidad esa resistencia no violenta y ese cordón de seguridad contra estos grupos violentos. Somos una acampada no violenta y, por tanto, creemos que nuestras reclamas y nuestros medios son legítimos. No vamos a movernos de aquí.
3: La delegada insistí que davant esta situació no són compatibles algunes celebracions que estaven previstes amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana.
2: Un d'aixòs actes pel 9 d'octubre és la mascleta, prevista en la plaça de l'Ajuntament de València, on està instal·lada l'acampada per la vivenda. El sector pirotècnic ha exigit a la delegació que posi tots els mitjans per a garantir la seva celebració, demanen seguretat jurídica i adverteixen de possibles responsabilitats penals i patrimonials als responsables polítics. La Generalitat espera que transcorreguen eixes celebracions amb normalitat València i amb tots els actes habituals. El portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, considera que és la delegació del govern qui té la responsabilitat exclusiva per a resoldre esta situació.
6: Nadie tiene derecho, lógicamente, a boicotear una celebración que es de todos y apelo a los responsables de la seguridad, en este caso a la delegación del gobierno de Pedro Sánchez y a doña Pilar Bernabé, a que extremen el control para que una pacífica y armónica celebración este año se pueda seguir celebrando.
2: Un assumpte que ha centrat el debat abans del ple de les Corts entre els grups polítics. Ramon Pérez.
7: PP i Vox exigeixen que no entorpisca ni impedisca els actes previstos del 9 d'octubre. Nando Pastor, síndic del PP, José María Llanos de Vox.
8: Jo crec que quan toca una cosa, quan és la festa dels valencians, de tots els valencians, és la festa de tots els valencians, i tens moments i oportunitats per a demanar, per a reivindicar, per a manifestar-se, hi ha moltíssims.
9: El impedir que se pueda celebrar el 9 d'octubre creo que és un error.
7: Partit Socialista i Compromís defensen que protesta i actes oficials són compatibles i rebutgen generar confrontació entre ells. José Muñoz, síndic dels socialistes, Joan Baldoví de Compromís.
10: Una societat com la valenciana cabe tot. Cabe la convivència, cabe el diàlogo i estic convençut que podran convivir con total normalitat.
11: El 9 d'octubre és la festa de tot el poble valencià, també de les persones que han perdut sa casa, també de les persones que es manifesten a una vivenda digna. Entonces, no es busque la confrontació, no es busque l'enfrontament, perquè tot és compatible.
2: Els organitzadors de l'acampada han defensat este matí que la seva lluita per una vivenda digna i accessible és de totes. Durant la lectura del seu manifest han reiterat que les polítiques actuals no garanteixen, diuen, una cosa tan bàsica com és el dret a la vivenda.
3: Per això reclamen topar els preus dels lloguers, que no continuen pujant, i contractes de lloguer assequibles indefinits que garantisquen estabilitat i seguretat residencial. Hugo és portaveu de l'organització.
12: I que es facilite l'accés a les persones joves i vulnerables. Necessitem també, urgentment, la creació d'un parc d'habitatge públic i accessible per a la classe treballadora. No podem continuar convivint amb fons voltors i grans propietaris. Reclamem l'expropiació d'aquests habitatges i que els especuladors no acumulen ni un més.
3: Des de l'acampada exigeixen també la paralització immediata de tots els desnonaments i que es doni protecció a les famílies sense llar.
2: Precisament una dona i els seus tres fills menors de 8, 15...

0: I 17 anys s'enfronten al desnonament de la seva vivenda a Alacant, previst per a demà dijous a les 8 del matí. L'habitatge l'ha comprat un fons voltor que l'anuncia en un portal de vendes com una ganga per 88.000 euros. Són de cero a Alacant, Pepe Requena.
1: A pesar de la aprobación de los decretos gubernamentales, el lanzamiento sigue de momento en pie. El sindicato de vivienda de Carolines ha precisado que esta familia lleva la vivienda situada en un barrio humilde de la capital desde 2014. Los sindicatos antidesahucios han precisado que la vivienda estaba vinculada inicialmente a un alquiler social del Banco Sabadell y que posteriormente el activo habría pasado a promontoria vinculada al fondo Cerberus y el contrato no habría sido renovado. Tras ello, el fondo Buitre inició el procedimiento de desahucio mientras la vivienda continuaba habitada. VR Property Alicante, vinculada comercialmente a VR Casas, mantiene publicado el anuncio de la vivienda de una cuarta planta en la calle Ágata, que presenta como una ganga por 88.000 euros.
0: Mentrestant, la Generalitat manté el seu objectiu de tindre enllestides 10.000 noves vivendes públiques per a la fi de la legislatura, és a dir, per al pròxim mes de maig. El seu portaveu, Miguel Barrachín, afirma que unes 6.600 es troben ja en les últimes fases, abans de ser entregades als nous propietaris.
2: Que somos el primer territorio de España en la construcción de viviendas industrializadas de carácter público y que nos sentimos muy orgullosos. Es decir, hemos pasado de la época que nos gobernaba la izquierda de cero viviendas públicas promovidas a estar por 6.600.
0: Més coses. El ple del Consell ha acordat avui les distincions i guardons que entrega la Generalitat amb motiu del 9 d'octubre.
3: Concedeix l'alta distinció de la Generalitat i la gran creu de l'ordre de Jaume I, el Conqueridor, a la ciutat autònoma de Ceuta, al torero Luis Francisco Esplà, als futbolistes valencians de la selecció Ferran Torres i Alejandro Grimaldo i a les integrants valencianes de l'equip espanyol de gimnàstica rítmica Marina Cortelles i Lucía Muñoz. Entre la resta dels reconeixements, a Premi de les Lletres, al poeta Carlos Marzal i distinció per accions en favor de la igualtat per a l'associació Síndrome de Down de València i a Mamás en Acción. Estos i la resta de guardons seran entregats en el tradicional acte institucional d'este pròxim divendres.
0: I la Comissió d'Investigació Municipal en torn del robatori del Tresor de Villena ha celebrat avui la seva primera sessió a l'Ajuntament. Estaven citades 6 persones, entre elles la consellera de Cultura, Carmen Ortí. Només ha comparegut una i no és ni la consellera ni la secretària autonòmica d'eixa àrea. Onda Cero Elx, David Alberola.
4: Xavier Martínez, portaveu de l'equip de govern del PSOE a l'Ajuntament de Villena, ha lamentat totes les absències, malgrat que ha explicat que només estan obligats a compareixer en la comissió d'investigació persones que siguen treballadors de la pròpia administració local.
5: Sabemos que esta comisión solamente es de obligatoria asistencia para personal que trabaje en el Ayuntamiento de Villena, pero difícilmente podamos conocer más información si quienes están convocados y que son profesionales del sector o cargos de la consellería que también tienen responsabilidad directa sobre el Museo de Villena no vienen a aportarla en esta comisión.
4: En la sesión de hoy ha comparegut el director d'obra de musealització del Museo de Villena, instalació en la qual estava el tresor de Villena robat.
0: La Generalitat, en un comunicat, ha insistit que el seu màxim compromís en esclarir el robatori considera que la comissió de l'Ajuntament ha de centrar-se en esclarir quines decisions es van adoptar a nivell municipal. I la Federació de Servicis d'UGT ha reivindicat durant una jornada a València que s'apliquen coeficients reductors per anticipar la jubilació de les treballadores de la neteja.
6: Reiteren que és necessari que es reconeguen les condicions a les quals s'enfronten i que es provoca un major desgast físic al llarg de la seva vida. Cristina Estevez és la secretària executiva confederal d'UGT.
7: La penosidad de su trabajo durante décadas ha pasado factura a su salud. Por lo tanto, no podemos pretender que se jubilen a la edad ordinaria de jubilación, sino que tengan una reducción en su edad de jubilación sin reducción de pensiones. Habitualmente, físicamente, tienen un deterioro de entre 12 y 14 años por encima de la edad física.
0: Pensar que la Generalitat ha demanat al Consorci de les Assegurances que ampliï el termini per a demanar les indemnitzacions d'aquells vehicles afectats per la dana que encara es troben desapareguts. Eixe termini està previst que conclogui el pròxim 29 d'octubre amb el segon aniversari de la tragèdia. I pel que fa a l'oratge, l'AEMET preveu probables ruixats a la vesprada en el terç nord. Demà hi haurà vis groc al nord de Castelló. Per vent poden donar-se ratxes de fins a 80 km per hora. Bona vesprada.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda, quan són les 2:30 i fins les 3 de la vesprada. Mitja horeta de ràdio per a contar-los moltíssimes coses. Parlarem d'innovació i tecnologia, parlarem també de producte i també de projectes interessants. En mitja horeta de ràdio que arrenquem ja i el primer que fem és, com saben, ficar-nos al corrent de l'actualitat. Núria Moreno, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Conta'ns els principals temes d'avui.
2: Doncs el focus continua posat en l'assumpte de la vivenda i en concret en eixes acampades, que en el cas de la Comunitat Valenciana hi ha dos, una a Alacant i altra a València. I la de València, aquestes últimes hores, està sent objecte de polèmica per eixes celebracions el proper divendres, dia del 9 d'octubre, perquè eixa acampada, que no deixa de créixer, està instal·lada en la plaça de l'Ajuntament de València, que és on es dispararà, per exemple, la mascleta este proper divendres. Els acampats han dit avui que ara per ara han decidit romandre en eixa plaça. També la delegada del govern en la comunitat ha comunicat a l'Ajuntament que no es donen, diu, les circumstàncies per a alçar-la. I sobre l'actuació de la Policia Nacional, que ha denunciat la falta de l'actuació que ha denunciat el govern municipal, Bernabé ha insistit que compta amb una presència permanent en la plaça i els voltants.
3: Va a trabajar como no puede ser de otra manera y como siempre va a hacer para garantizar la seguridad de todas las personas. Se está monitorizando todas las posibles convocatorias. Está completamente garantizada la seguridad de las personas de la acampada.
2: Perquè els acampats temen que hi ha diverses informacions que apunten a que moviments ultres de l'extrema dreta podrien acudir a la seva manifestació, doncs a practicar possibles agressions, i davant d'aquestes possibles agressions han dit que vaig a que es defensaran de manera pacífica i que han demanat el suport dels ciutadans. Hugo és un dels portaveus de l'acampada.
4: Venir aquí a apoyarnos para hacer realidad esa resistencia no violenta y ese cordón de seguridad contra estos grupos violentos. Somos una acampada no violenta y, por tanto, creemos que nuestras reclamas y nuestros medios son legítimos. No vamos a movernos de aquí.
2: I avui també hem conegut les distincions i guardons que entrega la Generalitat amb motiu del 9 d'octubre. Per exemple, l'alta distinció de la Generalitat i la Gran Creu de l'Ordre de Jaume I el Conqueridor seran enguany per a la Ciutat Autònoma de Ceuta, per al torero Luis Francisco Esplà, als futbolistes valencians de la selecció, Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, i a les integrants valencianes de l'equip espanyol de gimnàstica rítmica, Marina Cortelles i Lucía Muñoz. Entre la resta de reconeixements, per dir-ne alguns, Premi de les Lletres al poeta Carlos Marsal i distinció per accions en favor de la igualtat per a l'associació Síndrome de Down de València i a Mamás en Acció. Estos i la resta de guardons seran entregats en el tradicional acte institucional del pròxim divendres.
1: Doncs, Núria, contarem molt més aquesta vesprada a la brújula. Estarem molt pendents de tota l'actualitat. Gràcies.
2: Fins ara.
1: I fins ara, perquè nosaltres continuem fent pauseta i ens adinsem en tecnologia i innovació.
5: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
1: I avui volem fer balanç de Reddit Summit, que s'ha celebrat este matí a CaixaForum a València i que enguany ha posat el focus en quatre àmbits molt vinculats al futur de la nostra indústria: la seguretat, la defensa, les emergències i l'aeroespacial. Per a conèixer què ha donat de si esta sisena edició i sobretot què hi ha darrere d'estos conceptes, parlem amb Sara Chaparro, responsable de comunicació i màrqueting de Reddit. Què tal, Sara? Bona vesprada.
6: Bon dia, bona vesprada, Begoña, què tal?
1: Molt bé, volíem conèixer un poquet de la teua mà com ha sigut este matí, no? Com ha sigut el Reddit Summit 2026. Comencem pel principi, per a qui no ho hagi pogut seguir, el Summit. Què és el que heu volgut posar damunt la taula enguany?
6: Doncs enguany hem volgut abordar un escenari que està canviant molt ràpidament i en el que la tecnologia té un paper cada volta més important. Hem parlat de seguretat, de defensa, d'emergències i d'aeroespacial, com bé has dit, però des d'una perspectiva molt vinculada a la innovació i a la indústria. La idea principal era mostrar que darrere de conceptes que poden semblar molt grans o molt allunyats del dia a dia de les empreses, Hi ha en realitat tecnologies, coneixements i capacitats que ja s'estan desenvolupant així a la Comunitat Valenciana. I sobretot hem volgut ficar el focus en una cosa molt concreta, com la investigació i el desenvolupament tecnològic es transformen en solucions reals quan hi ha una col·laboració efectiva entre instituts tecnològics i empreses. Per a qui no hagi pogut assistir, no passa res. En uns dies, al canal oficial de Reddit a YouTube, posarem el congrés íntegre.
1: Precisament per a demostrar-ho, com deies ara,

0: Cova Salud Mental leyeron el libro y sus usuarias dijeron, nos inspira para hacer un taller.
1: Esta, o sea, claro, una exposición de, y luego hacer la exposición.
0: Claro, han hecho un montón de piezas de cerámica sobre los dibujos. Que qué tú bueno. ves el dibujo del libro y vas a ver la pieza ahí enorme, bueno. que es una lámpara. Bueno, están espectaculares. Uh-huh. Y esa exposición también es accesible. Estamos, uh-huh. Ya hemos hecho la audioguía, estamos con la lectura fácil, estamos con la adaptación a lengua de signos. Entonces, simplemente, si eres una persona que te apetece saber más de salud mental, creo que estos dos eventos te van a ayudar mucho. Si eres una persona que te gusta la cultura y quieres ver cómo se hace cultura para todas las personas, o incluyendo a los mayor número de personas, también te puedes inspirar. Si eres un profe, si eres una persona de gestión cultural, o sea, puedes sacar muchísimo, ¿no? Y al final el valor, pues, y puedes conocer si necesitas red, si necesitas contactos, pues puedes llegar ahí y abrirte, porque al final estos eventos y estos encuentros tienen muchas capas.
1: Sí, sí, sí, sí. Sirven para eso, ¿no? Y nosotros mismos como sociedad, o sea, con el objetivo de aprender, como decíamos, de inspirarnos sobre todo y de ser más conscientes de lo que pasa a nuestro día a día, que como decías, cuando el mar se alza, pasan cosas.
0: Todo el día.
1: Todo, o sea, el día.
0: No puedes decirle al mar que se pare un momento.
1: Correcto.
0: Que necesitas descansar.
1: Así
0: no se puede.
1: Pues Miguel Ángel Font, enhorabuena por todo lo que has hecho hasta ahora. No nos perderemos esos eventos. Ya tenemos el libro entre manos, así que muchísimas gracias por acercarnos todos los detalles.
0: Gracias a ti.
2: Pues has alegrarte el día, preferim alegrarte tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tot són alegries. Caixa Popular, el valor del cooperativisme en l'economia social.
1: Es un dels aliments protagonistes de la dieta mediterrània. Està present en infinitat de receptes, és fàcil de cuinar i aporta nutrients de gran qualitat. Però quan anem a la pescateria, ens trobem amb termes com filets, joms, medallons, rodanxes... Avui, en l'espai dels supermercats Consum sobre alimentació saludable, anem a descobrir què signifiquen tots aquests talls i quina és la millor manera per a comprar-los i després cuinar-los. Ho fem amb Mamen Eslava, de l'equip de comunicació. Mamen, bona vesprada, benvinguda.
3: Hola, bona vesprada.
1: Conta'ns per què és interessant conèixer els diferents talls de peix, per a no confondre'ns, primer que res, no?
3: Sí, pues en arribar al mostrador, no? Està molt bé saber un poquet de vocabulari, no? Conèixer els diferents talls, no? Ens ajuda a triar millor el peix segons la recepta que vulguem preparar. No tots els talls funcionen igual de bé, pues, això, al forn, a la planxa o en un guisat. I saber-ho ens permet aprofitar millor el producte i jo tindré millors resultats i més sabrosos, no?
1: Quins podríem dir que són els més habituals que podem trobar o que podem demanar a la pescateria?
3: Els més coneguts i els que coneixem tots són els filets, les rodanxes i els joms. Els filets serien probablement el tall més popular, solen presentar-se sense espines i són molt còmodes de cuinar, van molt bé a la planxa, al forn o arrebossats. Les rodanxes s'obtenen tallant el peix transversalment i mantenen la pell i l'espina central. Són ideals per a receptes en salsa, bullides o per a guisats tradicionals.
1: Per exemple, les rodanxes de lluç són molt habituals, no?
3: Exactament. El lluç és un dels peixos que més solen trobar en este format de rodanxes o com en medallons.
1: I quina diferència hi ha entre una rodanxa i un medalló?
3: El medalló s'obté a partir de la rodanxa, però eliminant la pell i les espines, seria com més puret, no? Més netet. Uh-huh. Per això és un tall molt còmode, especialment per als xiquets o per a persones que prefereixen, pues, no trobar-se espines al plat. A més, pues, és perfecte per a receptes més elaborades o presentacions un poquet més elegants, més curraetes.
1: I altres tipus de talls menys coneguts?
3: Sí, en tenim altres, com per exemple la tranxa o la rodanxa plana, que és molt habitual en peixos més grans i plans com el rèmol. En este cas, el peix s'obri de forma longitudinal i es manté tant la pell com les espines. És un tipus de tall especialment adequat, pues, per a cuinar al forn, perquè conserva molt bé la seva suculència.
1: Uh-huh. Encara no hem parlat dels joms, també són molt populars.
3: Sí, els joms són una de les peces més apreciades perquè contenen molta carn i pràcticament no tenen espines. S'obtenen separant la carn de l'espina central i són ideals per a cuinar a la planxa, al forn o també en papillote.
1: I un dels joms també eix, i dels joms, no? Podem dir que també eix un altre tall molt conegut. Quin seria?
3: Sí, la suprema. I jo tenia més dubtes, no? Però investigant hem vist que la suprema és una porció rectangular que es talla del llom, de peixos grans com el salmó o el lluç. I és una presentació molt apreciada perquè resulta, pues, això, molt neta, uniforme i molt fàcil de cuinar.
1: La suprema. Parlant del salmó, també és molt habitual trobar-lo tallat en daus.
3: Sí, exacte, els daus són xicotes trossos de peix sense pell ni espina i s'utilitzen molt en guisats, broquetes, saltejats i també en elaboracions pues, més habituals ara, no? Com serà els tartars, no? O els ceviches, que són molt habituals, de salmó, de corvina, bueno, n'hi ha moltes.
1: Uh-huh. Amb totes aquestes opcions sembla que hi ha un tall adequat per a cada recepta, podríem dir, no?
3: Sí, sí, l'important és adaptar el tall al tipus de cuina que vulguem fer. Per exemple, els filets són molt pràctics per al dia a dia, les rodanxes funcionen per a salses i guisats, els joms i les supremes més ideals per a preparacions més delicades i els daus, per això, més perfectes per a receptes creatives, un poquet més informals.
1: Alguna última recomanació, mamen?
3: Sí, bueno, que intenten això, incorporar el peix diverses vegades a la setmana, per lo menos dos, uh-huh. i que ens animen a provar diferents espècies i maneres de cuinar-les. Canviar el tipus de tall pues, també ens permet descobrir noves textures i receptes uh-huh. sense complicar-nos més a la cuina.
1: Doncs hem après molt de talls de peix de cara a anar al supermercat a demanar el que més ens agrada i de la forma que més ens agrada per a cuinar-los, com hem vist. Així que, mamen, fins la pròxima setmana. Gràcies.
3: Gràcies, gràcies a tots. Adeu.
4: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos...

0: Viajera en directo desde el Muelle de las Carabelas en La Rábida con Carlas Lamelo para descubrir y compartir todo lo que Huelva tiene que ofrecer. Onda Cero, tu radio.
1: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
2: Pates la piara, más buenos que el pan.
3: Onda Cero Podcast presenta El Madrazo.
4: Nosotros cuando entramos en el local, lo primero que hacemos es identificarnos y decirle que baje un poco la música. Es muy difícil que hablen con nosotros, que estamos en el entorno de los malos.
5: Me habían quitado el pasaporte, nos tenían encerradas y no nos dejaban salir.
6: Hubo un total de hasta 6 testigos protegidos denunciantes de estos hechos.
7: Curiosamente, cada vez que vamos a un club hay mujeres nuevas. Son mujeres que cambian mucho, o cambian o las cambian.
3: El Madrazo. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
8: Onda Cero Elche.
9: Al sud de la ciutat de València, allà on l'aigua dolça es troba amb la mar, l'Albufera dibuixa un mirall immens de llum, arrossars i barques. Avui entrem en aquest paisatge viu que canvia amb cada estació i amb cada posta de sol.
10: Paisatges vius. Històries amb accent dels parcs naturals de la nostra terra.
9: L'Albufera és un gran llac d'aigua dolça envoltat d'arrossars i de pobles que viuen de cara a l'aigua. El Palmar, el Saler, Pinedo, Sollana, Silla, Catarroja, Sueca... Cadascun amb el seu port, les seues barques i la seua manera d'entendre el llac. Entre canals i séquies, l'aigua connecta l'horta, marjal i llacuna com si fora una gran respiració compartida. L'Albufera no sempre es veu igual. A la primavera els camps verds comencen a despertar. A l'estiu, el verd intens ho ompli tot. A la tardor, el daurat de l'arròs madur anuncia la sega i a l'hivern, l'aigua ennegrix la marjal i els camps fan de mirall al cel. Cada fase té el seu treball al camp i la seua llum, i també les seues aus. És un paradís per a l'observació d'ocells, on centenars d'espècies troben refugi. Als embarcadors de Catarroja, Silla, Sollana o el Palmar, les barques esperen el moment d'eixir. Abans per a pescar, ara també per a portar visitants a conèixer el llac des de dins. Entre canyars i canals, encara podem trobar barraques tradicionals i cases baixes que recorden com vivien les famílies que depenien quasi al 100% de l'aigua, del peix i de l'arròs.
10: Paisatge al plat.
9: L'Albufera també es conta des de la taula. Als pobles de la Marjal, com el Palmar o els nuclis marítims de Sueca, l'arròs, l'anguila... són protagonistes. La paella amb moltes variants locals compartix espai amb plats com la llipebre, fet amb l'anguila del llac, o amb arrossos caldosos i a banda que porten el gust de l'aigua directe al plat. Quan tastes aquests plats, tastes també segles de relació entre la gent i el seu paisatge. L'Albufera és un parc natural, és un espai únic i fràgil. La pressió urbana, la qualitat de l'aigua i la massificació en alguns moments de l'any recorden que aquest parc natural necessita que qui el visita ho faci amb cura. Si vens, informa't de les rutes a peu o en bicicleta, respecta els camins i les senyalitzacions, no et deixes residus i sigues discret amb el soroll, sobretot a prop de les aus. Tria horaris tranquils, combina el passeig en barca amb una volta pels miradors i pels pobles i aposta pels negocis locals. És una manera concreta d'ajudar a mantenir viu aquest paisatge. L'Albufera, un llac, una marjal i una manera de mirar l'aigua que formen part de la identitat valenciana.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Menys de 48 hores ja per als actes oficials del 9 d'octubre a València i l'acampada es manté a la plaça de l'Ajuntament. Es manté també l'encreuament d'acusacions entre la classe política mentre els decrets de la vivenda semblen començar a funcionar perquè acaben de desconvocar-se dos desnonaments previstos a València i a Alacant. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. També sobre el 9 d'octubre sabem ja les altes distincions de la Generalitat d'enguany, ara les detallem i als esports mirarem d'explicar com queden els abonaments del València per al 9 Mestalla. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. La Generalitat espera que el 9 d'octubre transcorrega amb normalitat a València i amb tots els actes habituals. Ho diu per l'acampada, per la crisi de la vivenda que es manté i que continua creixent al cor de la capital valenciana. El portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, considera que és la delegació del govern central qui té la responsabilitat exclusiva, diu, per a resoldre esta situació.
2: Nadie tiene derecho, lógicamente, a boicotear una celebración que es de todos y apelo a los responsables de la seguridad, en este caso a la delegación del gobierno de Pedro Sánchez y a doña Pilar Bernabé, a que extremen el control para que una pacífica y armónica celebración este año se pueda seguir celebrando.
1: Tanmateix, la delegada del govern central a la comunitat, Pilar Bernabé, respon que ella mateixa ha comunicat ja a l'Ajuntament de la ciutat que no es donen les circumstàncies per a alçar l'acampada. Amparo Sánchez.
3: Sobre la falta d'actuació de la Policia Nacional que ha denunciat el govern municipal per a garantir la seguretat, Bernabé ha insistit que compta amb una presència permanent en la plaça i als voltants.
4: Va a trabajar como no puede ser de otra manera y como siempre va a hacer para garantizar la seguridad de todas las personas. Se está monitorizando todas las posibles convocatorias. Está completamente garantizada la seguridad de las personas de la acampada.
3: Des de l'organització de l'acampada en reitera que es queden i que en cas de produir-se agressions per part d'aquells que han anunciat concentracions demà dijous per a dissoldre l'acampada es defensaran de manera pacífica.
5: Venir aquí a apoyarnos para hacer realidad esa resistencia no violenta y ese cordón de seguridad contra estos grupos violentos. Somos una acampada no violenta y por tanto queremos que nuestras reclamas y nuestros medios son legítimos. No vamos a movernos de aquí.
3: La delegada insistí que davant esta situació no són compatibles algunes celebracions que estaven previstes a motiu del Dia de la Comunitat Valenciana.
1: Una d'aixes celebracions pel 9 d'octubre és la mascleta prevista a la plaça de l'Ajuntament. El sector pirotècnic exigix a la delegació del govern central que posi tots els mitjans per a garantir la seva celebració, la celebració de la mascleta. Demanen seguretat jurídica i adverteixen de possibles responsabilitats penals i patrimonials pel que fa a la classe política valenciana. Els organitzadors de l'acampada insisteixen per la seva banda en que la seva lluita per una vivenda digna i accessible és de totes i de tots. Avui han llegit un manifest reiterant que les polítiques actuals no garanteixen aquesta cosa tan bàsica que és el dret a la vivenda. Amparo.
3: Per això reclamen topar els preus dels lloguers, que no continuen pujant i contractes de lloguer assequibles i definits que garantisquen estabilitat i seguretat residencial. Hugo és portaveu de l'organització.
5: I que es facilite l'accés a les persones joves i vulnerables. Necessitem també, urgentment, la creació d'un parc d'habitatge públic i accessible per a la classe treballadora. No podem continuar convivint amb fons voltors i grans propietaris. Reclamen d'expropiació d'aquests habitatges i que els especuladors no acumulen ni un mes.
3: Des de l'acampada exigixen també la paralització immediata de tots els desnonaments i que es doni protecció a les famílies sense llar.
1: I continuem ben pendents del que podria succeir a l'acampada en apenes 24 hores. Sembla confirmar-se el possible atac contra el campament que grups feixistes tenen previst per a demà dijous a les 6 de la vesprada. Grups com ara Núcleo Nacional, que ja va atacar la de Madrid. Sindicats i organitzacions socials fan una crida a concentrar-se una hora abans, a les 5, per tal de preparar-se, diuen, davant d'aquest possible atac ultra i defensar l'acampada tal com està ara mateix a la plaça de l'Ajuntament de València. Una dona i els seus tres fills menors d'edat s'enfrontaven al desnonament de sa casa

0: a Alacant, que estava previst per a demà dijous a primera hora del matí, una vivenda comprada per un fons voltor que ara l'anuncia en un portal de vendes com una ganga per 88.000 euros. Però, finalment, és notícia d'última hora, ixa dona i els seus tres fills menors es queden a casa i, a més, fins al 2030. I tot gràcies, diuen, a un dels decrets de vivenda del govern central aprovat ara per la Diputació Permanent. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
1: El sindicat de vivienda de Carolines ha precisado que esta familia lleva la vivienda situada en un barrio humilde de la capital desde 2014. Los sindicatos antidesahucios han precisado que la vivienda estaba vinculada inicialmente a un alquiler social del Banco Sabadell y que posteriormente el activo habría pasado a promontoria vinculada al fondo Cerberus y el contrato no habría sido renovado. Tras ello, el fondo Buitre inició el procedimiento de desahucio mientras la vivienda continuaba habitada. VR Property Alicante, vinculada con especialmente a VR Casas, mantiene publicado el anuncio de la vivienda de una cuarta planta en la calle Ágata, que presenta como una ganga por 88.000 euros.
0: La Generalitat manté el seu objectiu de tindre enllestides 10.000 noves vivendes públiques per a la fi de la legislatura, és a dir, per al pròxim mes de maig. El seu portaveu, Miguel Barrachina, afirma que unes 6.600 es troben ja en les últimes fases abans de ser entregades als nous propietaris.
2: Que somos el primer territorio de España en la construcción de viviendas industrializadas de carácter público y que nos sentimos muy orgullosos. Es decir, hemos pasado de la época que nos gobernaba la izquierda de cero viviendas públicas promovidas a estar por 6.600.
3: La Vila Joiosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joiosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joiosa.
4: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
5: La brújula Comunitat Valenciana.
0: Són ara les 7:27, ho avançàvem en titulars. El ple de la Generalitat ha acordat avui dimecres les distincions i guardons que lliura anualment la Generalitat amb motiu del 9 d'octubre. Núria Moreno.
6: Concedeix l'alta distinció de la Generalitat i la Gran Creu de l'Ordre de Jaume I el Conqueridor a la Ciutat Autònoma de Ceuta, al torero Luis Francisco Esplà, als futbolistes valencians de la selecció Ferran Torres i Alejandro Grimaldo i a les integrants valencianes de l'equip espanyol de gimnàstica rítmica Marina Cortelles i Lucía Muñoz. Entre la resta de reconeixements, per exemple, Premi de les Lletres al poeta Carlos Marsal i distinció per accions en favor de la igualtat per a l'Associació Síndrome de Down de València i a Mamàs en Acción. Estos y la resta de guardón serán entregats en el tradicional acte institucional del pròxim divendres.
0: La convocatòria avançada d'eleccions generals per al 29 de novembre ha paralitzat les negociacions que mantenia el sector pesquer valencià amb el ministre d'Agricultura. Els pescadors necessiten solucions ja, diuen, al preu del gasoil, perquè, si no, diuen directament que el sector desapareixerà. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
7: Demanen que es reduïsca fins als 80 cèntims per litre i que s'apliqui una bonificació directa a Mateo Fresquet, patró major de la Federació de Cofradies.
8: Ara ja lo que estava firmat, publicat en el BOE, lo que saldrà, y lo demás pues ya no vale para nada. La reunión que tuvieron con el jueves con Isabel Artimes no vale para nada, digamos. Que el gasoil hasta 80 céntimos más no era rentable, y después que cuando venga la Cuba tengamos el descuento, porque claro, pagan a los 6 meses, a los, claro, nosotros comemos cada día.
7: Demanen que es reduïsca fins als 80 cèntims per litre i que s'aplique una bonificació directa a Mateo Fresquet, patró major de la Federació de Confraries. Calculen que el carburant suposa un cost mitjà d'uns 1.000 euros diaris per vaixell i encara que les captures estan sent bones, els elevats costos d'explotació aboquen el sector a la desaparició.
0: També a Castelló la saturació de les ITV s'ha tornat a fer avui més evident que mai. La nova estació del municipi d'Onda a la Plana Baixa encara no ha obert portes i totes les cites disponibles s'han esgotat en apenes mitja hora. Capital de la Plana, Juanjo Tobar.

0: És precisament per a descongestionar el servei, especialment a l'àrea de la Plana. Comptarà amb una unitat mòbil amb capacitat per a revisar més de 1.000 vehicles al mes, entre turismes, motocicletes i vehicles industrials. La saturació torna a posar de manifest l'elevada demanda i els problemes per aconseguir cita prèvia que arrossega la ITB a la província de Castelló, en períodes en què l'espera ha arribat a ser de diversos mesos. Onda serà la primera de les dues noves estacions en obrir a la província. La de Segorbe té prevista la seva posada en marxa el 19 d'octubre.
1: La pròxima eixida de la Volta al Món a Vela Ocean Race, que serà el pròxim mes de gener, serà l'última eixida des d'Alacant, que venia sent el port d'inici des del 2008. Ho ha anunciat avui l'organització de la competició, que assegura, però, que continua en converses amb la Generalitat, converses en les quals diposita la confiança l'alcalde d'Alacant, Lluís Barcala, que espera que eixe diàleg entre la Ocean Race i el govern valencià permeta mantindre el vincle entre Alacant i la competició, que passarà ara a eixir des d'Oporto.
2: Estoy absolutamente convencido de que las negociaciones que mantienen la Generalitat con la Ocean Race llegarán a buen puerto y que te siga siendo Alicante protagonista de la Vuelta al Mundo en las ediciones posteriores a 2027.
1: La Comissió d'Investigació Municipal al voltant del robatori del tresor de Villena ha celebrat avui la seva primera sessió a l'Ajuntament. Estaven citades 6 persones, però han declinat compareixer tant la consellera de Cultura, Carmen Ortí, com la secretària autonòmica d'Ixa Àrea. Onda Cero a les comarques del Vinalopó, David Alberola.
3: Xavier Martínez, portaveu de l'equip de govern del PSOE a l'Ajuntament de Villena, ha lamentat totes les absències, malgrat que ha explicat que només estan obligats a compareixer en la comissió d'investigació persones que siguen treballadors de la pròpia administració local.
4: Sabemos que esta comisión solamente es de obligatoria asistencia para personal que trabaje en el Ayuntamiento de Villena, pero difícilmente podamos conocer más información si quienes están convocados y que son profesionales del sector o cargos de la consellería que también tienen responsabilidad directa sobre el Museo de Villena no vienen a aportarla en esta comisión.
3: En la sessió de avui ha comparegut el director d'obra de musealització del Museu de Villena, instal·lació en la qual estava el tresor de Villena robat.
1: Anem ja amb la crònica esportiva valenciana de Wii. Wii ens la du Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
5: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Amb novetats importants pel que fa als abonaments del València de cara al traslladament al nou Mestalla. Quines són eixes novetats, eixos detalls?
5: Sí, anem a recordar i a posar-les xifres ràpidament damunt de la taula per a que la gent la tinga en el seu horitzó, perquè arranca tot el 14 d'octubre amb la selecció de grups. És a dir, tu vas amb 3 amics a Mestalla.
1: Sí.
5: I resulta que l'altra banda de l'estadi n'hi ha 2 amics més del grup.
1: Vale.
5: I després resulta que n'hi ha altres 3 que van de forma separada i voleu anar tots junts.
1: Mm.
5: Se pot fer, se fa l'assignació de grups a partir del 14 d'octubre, se comunica al València, s'assigna un capità de grup que va ser el responsable de triar la zona on s'asseguran de forma conjunta,
1: sí.
5: I això arrencarà ja en el mes de novembre. Preus des de 300 a 1.700 euros, una baixada del preu mitjà respecte de l'actual Mestalla de vora el 10,25%.
1: Però pot ser que hi hagi algunes places que...
5: Hi ha una zona...
1: Pugen,
5: la que està enfront de tribuna justament en l'actual Mestalla, pues en el nou Mestalla i sa zona, el València no fa diferència entre tribuna o no tribuna i per tant el preu és el mateix, és el preu més car de l'estadi, la zona de tribuna i la d'enfront. A mesura que va s'obrint l'anell, van baixant els preus, tot i que hem de recordar que Mestalla està construït com els estadis nord-americans, en aquesta forma de bowl, que el que fa és que tingués la mateixa perspectiva o una bona visibilitat des de qualsevol part de l'estadi. Així que el 14 d'octubre arranca aquesta campanya d'abonaments, pendents ja del tram final de setmana, perquè sí, torna la Lliga este cap de setmana, 3 setmanes de paro, el València davant el Racing, ja ho saps, i el dilluns ho fa el Llevant davant el Sevilla, avui a les 8, d'ací mitja horeta, debut a València Bàsquet en Lliga a casa, l'equip femení de Javi Torralba, i demà Eurolliga. Per cert, un apunt molt ràpid. Qui vull ganar els partits davant el Hapoel de Tel Aviv o Maccabi, ho haurà de fer amb el DNI si és abonat, si vols cedir l'abonament, haurà de dir qui va, nom, cognom, si DNI,
1: sí.
5: I si compres una entrada lliure, demanaran les teues dades personals per a registrar qui accedeix al Roig Arena. No està declarat com a partit d'alt risc per les autoritats, però València Bàsquet sí que augmenta la seguretat i els requisits d'entrada per a aquest partit. Repàs de l'actualitat esportiva a la Comunitat Valenciana, que avui ja sé que va llarg, a Castelló, Víctor Franc. Bona vesprada.
6: Què tal? Bona vesprada al Villarreal.

0: Amb l'incògnita, això sí, de saber com afectarà cadascú aquest paró. En València, preparats per al debut del Vasco Aguirre a Santander davant del Racing. A Villarreal, pendents dels resultats de les proves a Buchanan, lesionat amb la seva selecció i dubte per a jugar aquest dissabte davant del Real Madrid. Mentre que a Elx, rebran també el diumenge la visita del Celta de Vigo i seguissin preparant el retorn a la competició. Així que anem a posar en punt i hora els esports valencians de cara al cap de setmana. Viatgem a les diferents emissores d'Onda Cero arreu de tota la comunitat. Comencem per Onda Cero València amb l'última hora de València, de Llevant. Sergi López, què tal? Bona vesprada.
1: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Efectivament, ja coneguem els preus dels abonaments per a la pròxima temporada al nou Mestalla, una campanya d'abonaments que comença el 14 d'octubre amb l'assignació de grups, és a dir, tots aquells que vulguin anar en grups i que ja tinguin l'abonament tret per a l'actual Mestalla podran agrupar-se per tal de triar de forma conjunta els seients de cara a la pròxima temporada. Uns abonaments que en el preu mitjà baixen al voltant d'un 10,5%, i això sí, hi haurà una pujada del 20% per a aquells que estan ubicats en la part front a la tribuna. Els preus per als abonaments a grada superior aniran dels 300 als 400 euros, a grada alta dels 400 als 650, en la grada mitja dels 600 als 1.100 euros i la grada baixa serà la més cara, 750 euros fins a 1.700 euros. Unes xifres que ha conegut Onda Cero València este matí en la presentació que ha fet Javier Solís, director general, amb Jorge García, el cap de màrqueting, i Franco Segarra, el director de ticketing del club, als mitjans de comunicació. Hi haurà 50.000 abonaments, és el que espera tindre el València en la pròxima temporada, i tot i que hi ha 70.000 localitats, només hi haurà 50.000 destinades a que tinguin abonament els aficionats de l'estadi de Mestalla, perquè 7.000 són per a Hospitality i altres 7.000 han d'estar reservats per a la venda d'entrades el dia de partit i en cas de competició europea per a les necessitats que marca la UEFA. Per tant, ja tenim aquesta campanya d'abonament. Si el que torna és la competició el cap de setmana, el València juga davant el Racing de Santander, segurament amb les absències de Danjuma i de Luis Rioja. Guido s'incorpora demà, va estar en l'homenatge a Leo Messi a l'Argentina, i per tant no hi haurà problemes per a que estiga en aquest partit de diumenge al camp d'esports del Sardinero.
0: Gràcies, Sergi, per aquesta última hora del València. La província de Castelló, l'actualitat esportiva, la marca el Villarreal, que recupera gran part dels seus internacionals a l'espera de que arriben especialment els futbolistes americans, com és el cas de l'uruguaià Mourinho, l'estadounidenc Alex Freeman i els canadencs Saliba i Tani Oluwaseyi. I el que ja ha arribat és Buchanan, qui va deixar la concentració del Canadà per problemes musculars i que està a l'espera de les proves per a confirmar, qui saps, inclús en les properes hores, també l'abast de la seva lesió. Però, a banda de lo més immediat, un tema prioritari aquesta temporada al Villarreal, com serà el futur de Gerard Moreno, el gran referent al llarg d'aquestes últimes temporades. El davanter acaba contracte i assegurava aquesta setmana Onda Cero que no es veu fora del club.
2: Bueno, si te digo la verdad, ahora mismo no estoy nada preocupado y nada pensativo en este tema. Es verdad que conforme vayan pasando semanas y meses, pues igual me pueden quitar más o menos, no lo sé cómo me va a venir, ¿no? Pero bueno, como tú dices, también no es cosa mía solo. Al final yo tengo, soy muy consciente de que voy a priorizar siempre a Villarreal por todo lo que me ha dado y todo lo que han hecho por mí, ¿no? Y bueno, si cuando tenga que llegar el momento, si tenemos que sentarnos para hablar, pues nos sentaremos, y si no, pues se acabará, ¿no? Y al final todo tiene un final. Uno cuesta, ¿no? Se cuesta imaginar cuándo va a ser y no quiere, o en mi caso yo no quiero que llegue nunca, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se dan estos meses, cómo sucede todo, la predisposición de ambas partes y a partir de ahí no creo que sea muy difícil, ¿no? Llevamos tantos años y hay tanta confianza entre el club y yo que creo que es algo natural, que se hablará y que sea lo que sea, se hará, ¿no?
0: Això en quant a Gerard Moreno i el seu futur en el Villarreal, perquè en la capital de la plana, en el Castelló, pendents també de recuperar jugadors, com és el cas d'Ousmane Camara, el màxim golejador, el guinea, que es va perdre ja el partit davant del Ceuta del passat cap de setmana i que continua sent el principal mal de cap per a Pablo Hernández perquè no ha treballat amb normalitat aquest matí. I a més, Juanjo Nieto serà baixa per lesió mentre que s'espera la tornada d'internacionals com ara el colombià Matías Orozco, el portuguès Rodrigo Rego i el kosovar Armir Saipi, que han estat amb les seves seleccions aquesta setmana.